Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

0: 91.3.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3.
0: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El pròxim dimecres 17 de juny, a 6:45 de la tarda, l'escriptora Care Santos visitarà la biblioteca de Ripollet en el marc de Lletres en Viu i la cloenda dels clubs de lectura, una sessió dedicada a comentar la seva obra L'amor que passa, publicada l'any 2025, una novel·la de caràcter molt íntim i personal on explica la història d'amor dels seus pares. L'acte és obert a tota la ciutadania fins a completar l'aforament. Ja està obert el termini per sol·licitar l'ús del Teatre Auditori del Mercat Vell pel proper trimestre. Les entitats, centres educatius, empreses i persones amb títol individual poden sol·licitar l'ús puntual o de temporada del Teatre Auditori del Mercat Vell. Les activitats programades s'han de celebrar del 16 de setembre fins al 29 de novembre de 2026, principalment per a representacions d'arts escèniques, com per exemple espectacles de música, dansa, teatre, circ, projeccions audiovisuals o l'organització de congressos i conferències i actes culturals dels centres educatius i d'empreses. El termini per fer la sol·licitud és fins al 19 de juny i es pot presentar a la web de ripollet.cat. I tanquem un punt d'agenda. Avui, de 5 de la tarda a 9, hi ha una nova campanya de donació de sang al Centre Cultural. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina.
4: You got me on Facebook.
3: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats de l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
5: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
6: A Ripollet Ràdio, matins pop rock, al 91.3.
7: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

Bon dia. Bon dia i bona hora. Són les 10 i 4 minuts d'un dimecres, dia 10 de juny del 2026. Avui és Sant Mauricio, felicitats. I avui sembla que vulgui ploure. El pap es mullarà. Bueno, no crec que es mulli. El papa està a Barcelona. Bienvenido, papa. I benvinguts aquí al programa dels matins Pop Rock. Cada dimecres de 10 a 1 i cada dijous de 10 a 1 per recordar temes com ara aquest.

versió que va fer el grup de Palma de Mallorca, Los Jabaloyas, amb aquest tema de Salvatore Adamo. La cançó original és Mis manos en tus caderas. I el senyor Salvatore Adamo, el trobador que li deien, i li diuen, quan la cantava en espanyol, tenia que rectificar, estava prohibit dir caderas, perquè les caderas són més a baix, no? I deia, hi ha una versió que és Mis manos en tus caderas i Mis manos en tu cintura. Les 10 i 11 minuts. La barca torna sola. Renato Carosone.

Ell és Peti Peix i ara anem amb una cantant amb una molt bona veu. Es deia Rosemary Victoria Yuro. Es va posar el nom artístic de Timmy Yuro. Va néixer el dia 4 d'agost de 1941 a Illinois, Chicago, Estats Units. Va morir el dia 30 de març del 2004, a l'edat de 62 anys, a Las Vegas, Nevada, Estats Units. Però es va deixar aquest gran tema. Ah!

0: Matins Pop Rock.
1: A veure, 91.3. A veure, que ara si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
2: A veure, què no sona, papa?
1: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que se, sí, que parlen, que són tres.
2: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
1: Això. Però a quina hora és?
2: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
3: Amb Ramon Argenter.

Aquest és el mexicà Palito Ortega, que va treure aquesta cançó d'estiu, la cançó d'estiu aquí a Espanya, en l'any 1971. Palito Ortega, que va fer moltes pel·lícules aquí a Espanya, amb Rocío Dúrcal, amb la Marisol, i que llavors, quan es va retirar, va ser governador de Mèxic. Les 9:45 minuts. Eta James.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El pròxim dimecres 17 de juny a 6:45 de la tarda, l'escriptora Care Santos visitarà la biblioteca de Ripollet en el marc de Lletres en Viu i la cloenda dels clubs de lectura, una sessió dedicada a comentar la seva obra L'amor que passa, publicada l'any 2025, una novel·la de caràcter molt íntim i personal on explica la història d'amor dels seus pares. L'acte és obert a tota la ciutadania fins a completar l'aforament. Ja està obert el termini per sol·licitar l'ús del Teatre Auditori del Mercat Vell pel proper trimestre. Les entitats, centres educatius, empreses i persones amb títol individual poden sol·licitar l'ús puntual o de temporada del Teatre Auditori del Mercat Vell. Les activitats programades s'han de celebrar del 16 de setembre fins al 29 de novembre de 2026, principalment per a representacions d'arts escèniques, com per exemple espectacles de música, dansa, teatre, circ, projeccions audiovisuals o l'organització de congressos i conferències i actes culturals dels centres educatius i d'empreses. El termini per fer la sol·licitud és fins al 19 de juny i es pot presentar a la web de ripollet.cat. I tanquem un punt d'agenda. Avui, de 5 de la tarda a 9, hi ha una nova campanya de donació de sang al Centre Cultural. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Matins Pop Rock. A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
4: Amb Ramon Argenter.
5: Doncs ja hem arribat a les 11:03. Sembla que vulgui ploure. Posa un 65% de pluja. Jo he vingut a la ràdio amb paraigües, per això. Fins a l'avui estarem aquí en els Matins Pop Rock per recordar temes com ara aquest, el rei del bolero, no, el rei del bolero, no, el rei de les maracas.

Ja anem amb un tema que es diu Sueños, del senyor Johnny Burnett. O uns deien el Johnny Burnette, els altres Johnny Burnett, o Johnny Burnett. El tema és aquest, Sueños.

Amb Big Mama Thornton hem arribat a les 11 i 14 minuts. Anem a recordar un grup anomenat dintre la cançó The Wop, Cecilia. El grup és Bon Aires.

La veu de Sheila Black amb un tema que va fer famós, Els vicis. Les 11:20, 28 minuts. Roy Orbison.

El senyor Roy Orbison. Roy Kelton Orbison va néixer el 23 d'abril de 1936 a Vernon, Texas, Estats Units. Va morir el dia 6 de desembre de l'any 1988 a l'edat de 52 anys a Hendersonville, Tennessee, Estats Units. Molta gent va conèixer aquest cantant, que li deien el poeta del rock, quan van conèixer la pel·lícula que sortia Richard Gere, Pretty Woman.

Senyor Bill Haley, ja està sortint el sol, amb la bona música està sortint el sol. Abans parlàvem dels vicis, doncs aquí estan.

Aquest és el cantant Dani, Dani i los Sondels, Dani i los Juniors. I llavors es va canviar i va posar altre grup que es deia Dani i los Sondels. Les 11:43 minuts. Cliff Richard i los Shadows, solo tú.

0: tu em tens. Tu m'has pres tots els sentits.
1: Sempre igual.
0: No penso en res més que en tu.
1: Posat a dir, digue'm que et tornes. Boig de tant que et faig patir, que et vols morir.
0: Tu ets com el vent que porta violins i roses.
1: No m'enredis, no menteixis més.
0: Aquesta vegada

0: la lluna en els teus ulls ens faran dolç a la nit.
1: No m'enredis, no menteixis més.
0: No són pas mentides, és la veritat.

Considerat un dels millors grups de la guitarra elèctrica, deien que la guitarra que canvió el sonido del mundo. Aquest va ser el primer tema de Los Shadows, Apache.

Los Hados, que primer es deien los Thrifties, però hi havia un grup als Estats Units anomenat los Thrifties, que precisament hi havia el Baby King. I van canviar el nom i van posar Los Hados. Amb els grans guitarristes, Hank Marvin, Bruce Welk, Brian Bennett, Jet Harris i Tony Meehan. El Brian Bennett era el bateria, que fa poc que va morir. Los Shadows, a punt ja d'arribar a les 12.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El pròxim dimecres 17 de juny a 6:45 de la tarda, l'escriptora Care Santos visitarà la biblioteca de Ripollet en el marc de Lletres en Viu i la cloenda dels clubs de lectura, una sessió dedicada a comentar la seva obra L'amor que passa, publicada l'any 2025, una novel·la de caràcter molt íntim i personal on explica la història d'amor dels seus pares. L'acte és obert a tota la ciutadania fins a completar l'aforament. Ja està obert el termini per sol·licitar l'ús del Teatre Auditori del Mercat Vell pel proper trimestre. Les entitats, centres educatius, empreses i persones amb títol individual poden sol·licitar l'ús puntual o de temporada del Teatre Auditori del Mercat Vell. Les activitats programades s'han de celebrar del 16 de setembre fins al 29 de novembre de 2026, principalment per a representacions d'arts escèniques, com per exemple espectacles de música, dansa, teatre, circ, projeccions audiovisuals o l'organització de congressos i conferències i actes culturals dels centres educatius i d'empreses. El termini per fer la sol·licitud és fins al 19 de juny i es pot presentar a la web de ripollet.cat. I tanquem un punt d'agenda. Avui, de 5 de la tarda a 9, hi ha una nova campanya de donació de sang al Centre Cultural. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
4: You got me on Facebook.
3: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
5: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
6: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock. I avui estem a dimecres, dia 10 de juny del 2026. Ha sortit el sol. Amenaçava aquest dematí el 65% de pluja, però potser serà la nit. O a Cerdanyola, per la Brau, a Montcada. De moment, aquí a Ripollet, almenys per la finestra que jo tinc a la meva dreta, entra molt el sol. Són les 12:05. I tant com ha dit el començament del programa, avui és Sant Mauricio, Sant Maurici, felicitats. Fins a l'hora estarem aquí amb els matins pop-rock. Hola.

A l'època de les emissores de ràdio dels discos sol·licitats, aquesta cançó va tenir problemes perquè molta gent enviava cartes, no tothom tenia telèfon, no tothom podia anar a Ràdio Barcelona, per exemple, amb els discos sol·licitats, i demanaven ponme la canción, me importas tú. I aquest títol no existeix. La gent, clar, sentia tant me importas tú, i tú, i tú, que es pensava que es deia així, i no, aquesta cançó es diu Piel Canela. Piel, el mateix...

És l'orquestra del senyor James Last, de l'alemany Hans Last. Es va posar el nom artístic de James Last. Va néixer el dia 17 d'abril de l'any 1929. A Bremen, Alemanya. Va morir el 19 de juny, de l'any 1000... Mira, ahir va fer anys. Va morir l'any 2015, 9 de juny de l'any 2015, a l'edat de 86 anys, a Palm Beach Gardens, Estats Units. Està enterrat en el cementiri d'Oxford, a Palm Beach, Estats Units. James Lambs, que... Lass, perdó, alemany, que deia que era el segon Ray Conniff, va fer grans temes, arreglos, precisament, amb grans coros, i va copiar una miqueta l'estil de... del famós Ray Conniff. I aquí cantant a Ava.

Vam tenir el consentiment de la Nina. La Nina era la cantant, una de les últimes cantants femenines que portava l'orquestra de Xavier Cugat. Ara fa programa de televisió. Que va estar de professora també com el programa d'Operació en Triunfo. Nina la va portar aquí a Barcelona i vam tenir permís d'ella per poder fer la traducció en català de Mamma Mia. Fins a l'on estarem aquí amb els Matins Pop Rock.

0: Matins Pop Rock.
1: A veure, 91.3. A veure, que bé si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
2: A veure, què no sona, papa?
1: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que se, sí, que parlen, que són tres.
2: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
1: Això. Però a quina hora és?
2: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
3: Amb Ramon Argenter.

Por el amor de la mujer del cantant Dani Daniel, autor de la cançó, i al cap d'uns anys la va gravar Julio Iglesias, les 12:35.

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.

Va aparèixer ja en els anys 70 un cantant de color. Un cantant negre amb una melaneta, amb un traje blanc, cantant aquesta cançó. Mi limonero. Era Henry Stephen. Anem a recordar un tema dels Tim Tops i amb aquest posarem punt i final. I demà a les 10 tornarem. La cançó es diu Pensava en ti. Ahora lástima me das. Demà a les 10 tornem. Adéu-siau.

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Mar Batalla Poveda. El pròxim dimecres 17 de juny a 2:15 de la tarda, l'escriptora Care Santos visitarà la biblioteca de Ripollet en el marc de Lletres en Viu i la cloenda dels clubs de lectura, una sessió dedicada a comentar la seva obra L'amor que passa, publicada l'any 2025, una novel·la de caràcter molt íntim i personal on explica la història d'amor dels seus pares. L'acte és obert a tota la ciutadania fins a completar l'aforament. Ja està obert el termini per sol·licitar l'ús del Teatre Auditori del Mercat Vell pel proper trimestre. Les entitats, centres educatius, empreses i persones amb títol individual poden sol·licitar l'ús puntual o de temporada del Teatre Auditori del Mercat Vell. Les activitats programades s'han de celebrar del 16 de setembre fins al 29 de novembre de 2026, principalment per a representacions d'arts escèniques, com per exemple espectacles de música, dansa, teatre, circ, projeccions audiovisuals o l'organització de congressos i conferències i actes culturals dels centres educatius i d'empreses. El termini per fer la sol·licitud és fins al 19 de juny i es pot presentar a la web de ripollet.cat. I tanquem un punt d'agenda. Avui, de 5 de la tarda a 9, hi ha una nova campanya de donació de sang al Centre Cultural. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El pròxim dimecres 17 de juny, a 6:45 de la tarda, l'escriptora Care Santos visitarà la biblioteca de Ripollet en el marc de Lletres en Viu i la cloenda dels clubs de lectura, una sessió dedicada a comentar la seva obra L'amor que passa, publicada l'any 2025, una novel·la de caràcter molt íntim i personal on explica la història d'amor dels seus pares. L'acte és obert a tota la ciutadania fins a completar l'aforament. Ja està obert el termini per sol·licitar l'ús del Teatre Auditori del Mercat Vell pel proper trimestre. Les entitats, centres educatius, empreses i persones amb títol individual poden sol·licitar l'ús puntual o de temporada del Teatre Auditori del Mercat Vell. Les activitats programades s'han de celebrar del 16 de setembre fins al 29 de novembre de 2026, principalment per a representacions d'arts escèniques, com per exemple espectacles de música, dansa, teatre, circ, projeccions audiovisuals o l'organització de congressos i conferències i actes culturals dels centres educatius i d'empreses. El termini per fer la sol·licitud és fins al 19 de juny i es pot presentar a la web de ripollet.cat. I tanquem un punt d'agenda. Avui, de 5 de la tarda a 9, hi ha una nova campanya de donació de sang al Centre Cultural. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM amb els matins pop rock.
4: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
5: Mama, vull ser artista.
4: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
6: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
7: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de...
8: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Juan Chamorro y la San Andreu Jazz Band.
1: Qué vida, qué ritmo, qué
0: de todo. He de decir que esta banda, básicamente, sobre todo la sección de vientos, aparte del propio Juan Chamorro, que es un gran saxofonista, uh-huh, está interpretado todo por mujeres. Uh-huh. Y la trompetista que habéis escuchado en el solo, hombre, era Andrea Mutis.
1: Sí. No, nadie.
0: Lo digo porque bueno, es un hombre que apuesta por este tipo de música y genera grandes artistas como... Por lo tanto, ahí lo tenemos. Un tema compuesto en el 1919. Mm. Cuidado, ¿eh?
2: Es una efemérides, eso.
1: Eso sí, sí.
0: Hombre, es una... Tanto que sí.
2: Efemérides, ¿no?
0: Ah, ¿estás diciendo por casualidad que ahora vienen las datamérides?
2: Sí, datamérides, efemérides,
0: sí,
2: todo, ¿no?
0: Sí, todo viene. Pues venga, va, pues todo, venga. A ver, Ramón. Ovelles, quantes?
2: No, res, s'ha acabat les ovelles ja.
0: Ah, sí, s'han acabat.
2: Ja fa anys que n'hi havia animals a Ripollet.
0: Bueno, ara són molts, eh?
2: Hi ha animals personals, però bé.
0: No, i gossos.
2: Gossos.
0: Maleïts gossos.
2: Mai s'ha dit, eh? Els gossos que hi ha hagut a Ripollet, i això hi ha plaques, ara es podria de saber, no, però...
0: El que sí que se sap és que a Espanya hi ha més mascotes que nens.
2: Sí.
0: Això és
2: l'únic,
0: una data...
2: La setmana que ve, que serà l'últim programa que farem de la temporada,
0: sí,
2: hi haurà l'àmplia informació definitiva ja de les efemèrides. Deixarem per tancat. Ara només parlem que en l'any 1993, a Ripollet hi havia 27.800 persones. 27.800 persones. En l'any 94 va passar a 28.349. 547 persones més que l'any 93, no sé si és que van néixer més gent o va venir més gent a viure.
0: No, molt senzill. A mesura que anava creixent urbanísticament en la ciutat, no, s'anava omplint els pisos i vivendes.
2: Sí, perquè el 92, moltes empreses que estaven en el Poble Nou, a la ciutat de Villa Olímpica, van passar a Ripollet, a Montcada, al polígono de la Ferreria, Santiga. Bé, del 93 hi havia 14.139 homes i dones... 14.110, o sigui, eren 39 homes més que dones a l'any 1993.
1: Ustedes son más, eres tú.
2: Sí, i ara no sé si era el 31, o el 38, o el 37, sí. I el ball era el senyor Joan Parralejo.
0: En el 93.
2: 93. Balla no, Joan no. Parralejo.
0: No. Joan era alcalde Parralejo. Accidental, en tot cas.
2: Accidental, però aquí... Sí,
0: sí. Era el Ferrer, el Carles, sí, Ferrer, i sí. Eusebi... perquè el senyor Juan Parralejo em va casar,
2: sí, sí, sí,
0: en a mi, sent alcalde accidental, en el 97. És a dir, que el 93 no era...
2: accidental.
1: Juan, o sea, que tuyo fue un accidente a la boda.
0: Pues sí, nunca se lo he perdonado ni se lo perdonaré. Y además se da la paradoja de que la primera boda que hizo como alcalde fue la mía y la última fue la de mi hija.
1: Bueno,
0: o sea, es curioso, ¿eh?
1: Sí.
0: Y así es, así es.
2: Sí. Y ahora, y la efemèria es musical... que data del dia... Avui estem a dia 10 de juny. Doncs el 10 de juny de l'any 1978, un senyor que va néixer el dia 18 de febrer de 1954, que té 72 anys, que va néixer a Englewood, Estats Units, i una senyora que va néixer el dia 26 de setembre de 1948 a Cambridge, Anglaterra, Regne Unit, i va morir el dia 8 d'agost de l'any 22, a l'edat de 73 anys. Ell més conegut com a John Joseph Travolta. John Travolta. I ella, Dame Olivia Newton-John, més conegut del nom artístic d'Olivia Newton-John. Els dos van triomfar precisament l'any 78 amb el tema principal de la pel·lícula Quiz.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El pròxim dimecres 17 de juny a 6:45 de la tarda, l'escriptora Care Santos visitarà la biblioteca de Ripollet en el marc de Lletres en Viu i la cloenda dels clubs de lectura, una sessió dedicada a comentar la seva obra L'amor que passa, publicada l'any 2025, una novel·la de caràcter molt íntim i personal on explica la història d'amor dels seus pares. L'acte és obert a tota la ciutadania fins a completar l'aforament. Ja està obert el termini per sol·licitar l'ús del Teatre Auditori del Mercat Vell pel proper trimestre. Les entitats, centres educatius, empreses i persones amb títol individual poden sol·licitar l'ús puntual o de temporada del Teatre Auditori del Mercat Vell. Les activitats programades s'han de celebrar del 16 de setembre fins al 29 de novembre de 2026, principalment per a representacions d'arts escèniques, com per exemple espectacles de música, dansa, teatre, circ, projeccions audiovisuals o l'organització de congressos i conferències i actes culturals dels centres educatius i d'empreses. El termini per fer la sol·licitud és fins al 19 de juny i es pot presentar a la web de ripollet.cat. I tanquem un punt d'agenda. Avui, de 5 de la tarda a 9, hi ha una nova campanya de donació de sang al Centre Cultural. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.

0: Paris de ses blues de Louis Armstrong. Però què mal ho ha fet, Ramon, de veritat? Ho fas molt malament. No, el que tot has fet són gargaretes. Va, vinga, va. Passa d'este blues, Louis Armstrong, un estàndard del Dixieland. Vinga, què ens proposa, Ramon?
1: Pues mira, Manuel España, Javi Cano, Carlos Muñoz, Paco Villamayor, exmembres, Juan Enrique Moreno, que va morir, Conejo, li deien, el Conejo, Joaquín Almendro García, Quini, Emilio Muñoz i Juan Luis Barragán Barra. Per mi, un millor dels millors grups dels anys 90 aquí espanyol, el grup de La Guàrdia. I Cuando Brille el Sol.

0: Ahora, Camocholo a su olivo y Cacerdo a su cochinera. ¡Yu! ¡Yu! ¡Yu! ¡Yu! ¡Yu!
1: Ripollet Radio.
2: Info, butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. El pròxim dimecres 17 de juny, a 6:45 de la tarda, l'escriptora Care Santos visitarà la biblioteca de Ripollet en el mar de lletres en viu i la cloenda dels clubs de lectura, una sessió dedicada a comentar la seva obra L'amor que passa, publicada l'any 2025, una novel·la de caràcter molt íntim i personal on explica la història d'amor dels seus pares. L'acte és obert a tota la ciutadania fins a completar l'aforament. Ja està obert el termini per sol·licitar l'ús del Teatre Auditori del Mercat Vell pel proper trimestre. Les entitats, centres educatius, empreses i persones amb títol individual poden sol·licitar l'ús puntual o de temporada del Teatre Auditori del Mercat Vell. Les activitats programades s'han de celebrar del 16 de setembre fins al 29 de novembre de 2026, principalment per a representacions d'arts escèniques, com per exemple espectacles de música, dansa, teatre, circ, projeccions audiovisuals o l'organització de congressos i conferències i actes culturals dels centres educatius i d'empreses. El termini per fer la sol·licitud és fins al 19 de juny i es pot presentar a la web de ripollet.cat. I tanquem un punt d'agenda. Avui, de 5 de la tarda a 9, hi ha una nova campanya de donació de sang al Centre Cultural. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio a las 8 de la noche.
5: Longplay, donde podrás escuchar la mejor música disco, funky, techno, pop internacional y nacional en versiones extended, inéditas, de importación y remixes. De la mano de Rafa Quintero en Ripollet Radio, 91.3 de la FM y en ripolletradio.cat. El segundo y cuarto lunes de cada mes, de 17 a 20 horas. Longplay, la música 80 como nunca la has escuchado.

0: Senyores, senyors, benvinguts un dia més a un programa més. Vostès ja el coneixen, no el comencen a conèixer. Si més no, és nou. I per això... Hola, Joan.
1: Bon dia.
0: Ell és el Joan Mimó. L'hem convidat avui al Com a Cases. I al Com a Cases avui volem valorar l'estat de salut d'aquest home que té molta intel·ligència i té moltes coses a explicar. Avui volem que ens les expliqui. Hola, Joan.
1: Bon dia.
0: Escolta'm, quan fa que vius a Ripollet, tu?
1: Des de que vaig néixer.
0: Ah, i con dos cojones. Molt bé. Molt bé, molt bé. I quan és 78
1: això? 78 anys.
0: 78 anys. Això vol dir que és l'edat que tens.
1: Sí, és clar.
0: Si no ho direm. No ho direm. Molt bé. A veure, com veus la Ripollet? Quins canvis has vist més importants de Ripollet? Perquè tu has vist tot el canvi.
1: Sí, esclar. Vull dir, no s'assembla en res a quan jo era petit o jove.
0: Sí.
1: I ha canviat, bueno... Sí, la prova és, per exemple, que amb el Ramon Martos vam fer un llibre, que és 100 anys d'història de Ripollet.
0: Sí.
1: I allà es veu la transformació que ha fet el poble, que és un altre poble, ara és un altre poble. Abans, doncs, ens coneixíem tots i era un poble, doncs, agrícola, es vivia bastant del vi, i era un ambient que... Molt diferent. Ara, bueno, jo ara quan trobo algú pel carrer que és del poble em dóna alegria perquè, en fi, som quatre comptats i ja quedem a aquest poble.
0: Bueno, però ja està bé, ja està bé. Si aquests quatre comptats sou benvinguts.
1: Bueno, això de benvinguts no ho sé, però que ens dóna alegria veure'ns, perquè, escolta, vas pel carrer i sents parlar de tot menys en català.
0: Ja. Però bueno. Ja, però això no vol dir que no siguem... que estiguem units tot el poble.
1: Home, units no ho sé.
0: D'alguna manera hi ha diferents races.
1: Cada raça va al seu aire, eh? Els xinos van amb els xinos, els àrabs amb els àrabs, els ucranians amb els ucranians, i, en fi...
0: Som poble de tot.
1: Sí, de tot i força.
0: Clar, escolta'm, m'has dit que una part important era el vi d'aquí de Ripollet. Però em van dir que era una merda el vi que tenien
1: aquí.
0: Sí,
1: amb això sí que tens raó.
0: En aquell moment em van dir que...
1: Era un vi molt fluixet i...
0: I dolent.
1: I dolent. Sí, sí. Sí, jo me'n recordo, hòstia. Però el metge deia que anava molt bé perquè tenia 8 graus.
0: Clar.
1: I podies veure i que l'estómac anava molt bé perquè no era un vi fort.
0: Clar, perquè era aigua. Però és que havia era aigua, però una mica de color.
1: Però pel gust no valia res.
0: Bueno, i què més? Vas jugar als carrers, tu?
1: Hombre,
0: de petit?
1: I tant.
0: Sí? Te'n recordes amb qui jugaves?
1: Bueno, allà jo vaig néixer al carrer Calvari, allà al final de tot, ja del carrer Calvari, on, abans d'arribar a la benzinera aquella que hi ha a mà dreta,
0: sí,
1: del carrer Calvari. I allà, pues, coi, per Sant Joan, hasta fotíem la foguera al mig de la carretera. Imagina't els cotxes que passaven, que no passaven ni cotxes. I bueno, i ens ho passava molt bé.
0: Era un poble tranquil.
1: Sí, sí, sí.
0: Era un poble molt tranquil i era un poble on els nanos podien jugar al carrer. No hi havia cotxes.
1: Sí, home, era... No, pràcticament no hi havia cotxes. I és molt diferent ara.
0: Vale. Quin és el canvi que tu has vist?
1: Home,
0: de llavors fins ara?
1: És total, el canvi.
0: Sí,
1: no,
0: bueno,
1: té res a veure.
0: Però explica'm.
1: Home, el canvi d'un poble rural i que ens coneixíem tots i tal, ara un poble que hi ha 40.000 habitants i bueno, i no ens coneixem. Jo vaig per la Rambla i no coneixo ningú.
0: No coneixes a ningú. Això és una pena, també, eh?
1: Sí,
0: és una
1: però autèntica... bueno, què vols fer-hi?
0: És una autèntica pena. Però, de fet, si alguna característica fonamental que té el Joan Mimó és que ell era fotògraf. Però fotògraf, que dius tu, són fotos alegres? No. Eren fotos així una miqueta que feien por, també.
1: No, aquell temps feia fotos de Ripollet.
0: Jo he vist alguna foto d'un cementiri.
1: Bueno, però això no té res a veure.
0: Ah, val.
1: Normalment en aquell temps pues, fèiem fotos del poble, que ara, per cert, per la Festa Major m'han demanat a veure si puc fer una exposició de fotos d'aquestes antigues del poble,
0: sí,
1: que són normalment dels anys 80, bueno, era, i allà es veu el canvi també.
0: I te n'has d'anar enrere als anys 80 per ensenyar el teu poble, Joan?
1: No, no, eren fotos que tenia jo abans i que ho vegi la gent, que vegin la gent el canvi. Es pensen que Ripollet sempre ha sigut així i no és veritat.
0: I no és veritat. Era millor abans.
1: Ni millor ni pitjor.
0: Era i ja està.
1: Sí.
0: Molt bé, Joan. Escolta, et faig una entrevista dins de l'entrevista que estem fent. Val? Són unes preguntes curtetes i tu em respons com vulguis. Si les vols contestar curtetes, les contestes curtetes. Que les vols fer més llargues, tu mateix. Tens la llibertat. Començaríem. Un músic.
1: Un músic?
0: Sí.
1: Pues home, a mi pues el Serrat mateix.
0: El Serrat. Vale.
1: Jo en música no sóc molt fort, eh?
0: No eres muy de oñas, tu, no?
1: No és el meu fort. Més aviat sóc un ignorant musical.
0: Ah, bueno, ja està bé que ho diguis. Una ciutat.
1: Una ciutat?
0: Sí.
1: Pues bueno.
0: Això és un poble, eh?
1: Sí, ja, home, ja ho sé, collons.
0: Va, no sé
1: bueno,
0: si ho saps. Bueno,
1: París.
0: París.
1: Sí.
0: T'agrada París?
1: Sí.
0: Què has estat, a París?
1: Home, la meva dona és parisina.
0: Ah! Recordem que el Joan Mimó està encara casat amb la Malika Setzaue.
1: Exacte.
0: Que hi ha molta gent que la coneix, la Malika també,
1: sí,
0: igual que tu.
1: Més que a mi. I és clar, el tindre els pares allà, doncs cada Nadal, passar els Nadals a París.
0: Ahà. Joan, una pel·lícula.
1: Una pel·lícula?
0: Sí. Qualsevol, eh? Vull dir, no em diguis una pel·lícula així que em toca el cor. No, no, qualsevol. Que diguis tu, t'agrada.
1: Home, no sé. Ara no em ve al cap un en concret. Vull dir, n'hi ha moltes que m'agraden, però bueno.
0: No. Una cançó.
1: Una cançó? Home, a mi m'agrada molt l'Edith Piaf.
0: L'Edith Piaf.
1: Perquè té un dramatisme a la veu que m'agrada molt.
0: Que et mola molt. Sí. Et mola molt. Tal, val, vale. A veure, una platja.
1: La platja, home. A mi jo anava molt a Calonge.
0: Vale, pues ja està. Una platja bona.
1: Calonge, en un lloc que li deien que hi ha l'hotel Cap Roig,
0: sí,
1: i tens que baixar unes escales, hi ha una caleta petita i allà s'estava molt bé.
0: Ah, hosti. Un poema.
1: Un poema? Home, la veritat que no, tampoc, sou molt poetissa.
0: Em diràs qualsevol de Miquel Martí Pol, ja t'he dit, sí, la resposta. Sí?
1: O la vaca cega.
0: O la vaca cega, ah, la vaca cega, sí senyor, sí senyor. Un país.
1: Un país?
0: Sí.
1: Pues Catalunya.
0: Ah. Un llibre.
1: Un llibre, bueno, de llibres n'hi ha molts. Jo he llegit molt de el Safon aquest, que...
0: No sé qui era el Safon, jo.
1: Sí, jo ara de noms no me'n recordo molt bé, però... va escriure aquell la memòria no tinc molt fotuda ja.
0: Et falla ja, no?
1: Sí, però bueno, els he llegit quasi tots els llibres d'ell perquè m'agraden molt.
0: Molt bé. Un personatge.
1: Personatge? Pues no sé què vols que et digui.
0: Home, un personatge. Cony, l'alcalde? És un personatge?
1: Alcalde
0: et cau bé, no et cau bé?
1: Alcalde d'on?
0: De Ripollet.
1: Ah, no ho sé.
0: No. No tens un personatge en concret?
1: No.
0: Un somni?
1: Un somni? Tampoc, vull dir que no.
0: Tampoc tens somnis?
1: No.
0: Joan, per favor, eh?
1: No.
0: Per favor.
1: Somni ja... A la meva d'ahir els he complet Quasi tots els somnis.
0: Ah, vull dir que ja estan complerts?
1: Sí.
0: O estiguin a sort, eh, Joan?
1: Sí, sí, hòstia, si a aquesta edat no els tingués complerts, malament.
0: Un olor, un perfum, un aroma...
1: Bueno, jo normalment em poso colònia Ninuco.
0: Per tant, entrarien en la següent pregunta, que és un record de la infància.
1: Record de la infància, bueno, quan jugàvem allà a la placeta del Font,
0: sí,
1: amb els 5 o 6 que érem nascuts allà.
0: Els amiguets.
1: Els amiguets, i ens ho passàvem molt bé.
0: Un record de joventut.
1: Record de joventut. Pues normalment... recorda, en tinc molts de joventut.
0: Els petons que em fotia amb aquesta tia, per exemple.
1: Home, no.
0: Ah, no ho sé, no ho sé. No ho sé.
1: En aquella època era molt controlat, això.
0: I no es podia donar petons, oi?
1: No. Oh. Tenies que passar primer per la vicaria.
0: Ai. Un neguit.
1: Neguit?
0: Sí.
1: Pues bueno, un neguit és que veus que et vas fotent gran... i cada vegada s'escurça més l'espelma.
0: Ja.
1: Això és lo fotut. Estar jubilat està molt bé, perquè
0: vius
1: està
0: bé.
1: Molt bé. Lo fotut és que cada vegada queda menys temps.
0: Clar.
1: Per fer coses.
0: I tu pateixes per això o no, dic jo?
1: No, perquè normalment no pateixo per gaires coses, vull dir.
0: A veure... Una beguda.
1: Una beguda?
0: Sí.
1: Bueno, ara...
0: El vi?
1: Sí, el vi m'agrada molt.
0: Veus? No ho sé.
1: Sí.
0: És el que tu em diguis, eh? T'he dit vi, però...
1: El vi m'agrada molt, el que passa que, bueno, cada vegada en bec menys, perquè per la salut no va molt bé.
0: Mm-hmm. No. Tu parles de salut, com et trobes?
1: Home, després de la quimio, la ràdio i tot el que m'han arribat a fotre, doncs, bueno, vaig sortint-ne... però bastant pluix.
0: Entenc que has passat un càncer.
1: Sí.
0: Sí? I quins pronòstics tens, o què t'han dit?
1: No, bueno...
0: Aguanta.
1: De moment vaig... Em van dient... Bueno, vine d'aquí mig any, aviam. Sí.
0: I si vas, vol dir que estàs bé, per tant...
1: Sí, home, últimament sí, però vull dir...
0: Ja està bé.
1: Sí.
0: A veure... Un color.
1: Color, no sé.
0: No ho sé.
1: O vermell mateix.
0: Una flor.
1: La flor, doncs, pues, un lliri.
0: Sí, i per què un lliri?
1: No sé, perquè és el primer que m'ha vingut al cap.
0: Però un lliri no és de cementiri, que dic jo? Un
1: no,
0: lliri,
1: allò, un lliri, no sé. Els no sé, lliris no sé. Són macos.
0: Ah, val.
1: Fotogràficament val. Són macos.
0: Un lloc perdut.
1: Un lloc perdut?
0: Perdut, sí. Que te'n recordis tu d'aquest lloc que està perdut.
1: Bueno, mira, podria dir la Font de Cantiana o la Font del Patricó, coses d'aquestes.
0: Tu te'n recordes d'aquesta font?
1: Home, jo vaig néixer aquí a Ripollet, però després vaig anar a viure allà dalt a la Sibèria, que en deien, i per vindre aquí a Ripollet tenien que passar per una espècie de bosc, que baixaves per la Font de Cantiana, anaves a parar a la Font del Patricó... I anaves a agafar la carretera que hi havia davant de la cooperativa del vi, el celler.
0: Allà hi havia una font.
1: I és encara.
0: I és encara, no?
1: Sí, però no s'assembla en res.
0: A veure. Em queden poques preguntes, eh? A veure, papam. T'he dit un lloc perdut. Un record per algú.
1: Un record per algú?
0: Per algú. Pel que tu vulguis, si et ve de gust recordar-lo, si no que el donin...
1: Ah, un record d'alguna persona?
0: Clar, que tu te'n recordis i et vingui de gust recordar-lo en aquests moments.
1: Home, no sé, hi ha molta gent que recordaria.
0: Home, podries dir el teu pare, a te mare...
1: Sí, bueno, i...
0: No sé, dic perquè és el típic que diuen, eh?
1: Bueno, pues lo típic.
0: Lo típic, vaja, el meu pare, la meva mare.
1: Sí, exacte.
0: Ai... Molt bé, doncs pràcticament ja hauríem acabat la preentrevista. Bueno, com veu Ripollet ara?
1: Ripollet?
0: Sí.
1: Home, el veig molt ple de gent, en la veritat.
0: I ja està.
1: Ja està, ja. Home, veig que hi ha moltes mancances de moltes coses, i després, pues, no sé com dir-t'ho, és... el veig, no m'hi escalfo gaire el cap, com ho veig.
0: Ah, ja, ja.
1: M'entens? Perquè si em comencés a fixar massa, potser em posaria nerviós.
0: Bé, parlem, canviem d'àmbit i anem a la fotografia. Quants anys fa que t'hi dediques, a la fotografia?
1: Home, normalment deu fer 40 o 40 i pico d'anys.
0: Em dirà tota la vida. Ja
1: no,
0: està.
1: Tota la vida no.
0: No, i això?
1: Eh?
0: I això?
1: Home, perquè tota la vida no. abans per tindre una màquina de fotografia no es gastaven les peles amb això.
0: No hi havia calés per gastar-s'ho amb això, no? Pues ja està. Ja estaríem, Joan.
1: Cony, hòstia, sí que...
0: És ràpida, l'entrevista.
1: Sí que has preguntat poques coses.
0: No, però és que encara podria preguntar més.
1: Ah, bueno.
0: Però encara no t'ho pregunto. Espera, anem a escoltar la cançó que ens has escollit. Sembla que era Edith Piaf, no?
1: Sí.
0: Doncs si el tècnic em diu que sí, escoltem-la. Sí.

0: El que sí puc dir és que aquesta cançó és preciosa. No l'entenc, perquè no l'entenc, perquè no sé francès. Però tu sí, no?
1: No.
0: No, com que no?
1: No.
0: No? Està casada quants anys amb la Malika?
1: 35, portem.
0: 35, la teva...
1: O 36, no sé. No.
0: La teva dona, la Malika, parla castellà, francès, català... Què parla?
1: Alemany, anglès...
0: També?
1: Sí.
0: Hosti, la teva filla. Tens una filla, oi?
1: Sí. No, la meva filla només parla francès, anglès i català i castellà.
0: I, només, diu que només parla. Sí. És políglota, la teva filla, cony.
1: Sí, bueno, la Malika més,
0: ja.
1: Ella.
0: Quina edat
1: perquè
0: té?
1: El seu ofici va ser d'això. Va estudiar a la Sorbona de París per estudiar idiomes per fer de traductora.
0: Ah, quina edat té la teva filla?
1: Ara té 32 anys.
0: Com es diu?
1: Júlia.
0: Doncs Júlia, aquí estàs. Avui has sortit al programa. Com el gases, eh? Ja està, ho sàpiga. Pues molt bé, Joan. T'agraeixo moltíssim que hagis estat als micros de gent... Anava a dir de gent de Cerdanyola, no, que és un programa que feia jo abans. Del Com a Cases... I esperem tornar-te a veure davant els micros i xerrar.
1: Home, no. Això... Jo també espero poder aguantar.
0: Jo, no, sí, aguantaràs. Tu ets molt fort, ets un
1: sí,
0: tio molt fort, tu, Joan.
1: Sí, com una pedra.
0: Clar. Joan Mimó, gràcies.
1: Bueno, gràcies a vosaltres, pues. Molt bé. Bon dia.
0: Ja està.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio.
1: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio. Mama, quiero ser artista. Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
2: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
3: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera.
0: A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes, a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melania.

Estrenem el programa 2032 del Club del Country i avui ho fem amb música preciosa que ens arriba des del Canadà. És el darrer EP publicat per la Calcicolic amb el nom de Hill Rodeo. És un EP publicat per Universal Music Canada el 27 de març de 2026. Una jove intèrpret nascuda a Hudson Bay, a Saskatchewan, i que, per tant, té uns joves 28 anys, cançons que ens ha portat en el passat com el Who I Was, Love Me Like an Outlaw o el Till I Get to Heaven, alguna de les que els escoltem. El seu àlbum de debut el va publicar el 23 de febrer de 2024, Out Loud Poetry. Acabem d'escoltar una de les peces que pertanyien a aquest darrer EP que us comentàvem, la peça anomenada Neon Cowgirl, i escoltem ara aquest Till I Get to Heaven, una de les cançons més apreciades d'aquest EP de la jove cantant.

dues de les cançons d'aquest nou EP, una artista que va començar a destacar sobretot a partir del 2017 quan va guanyar el premi de la Canadian Country Music Association, aquell Discovery Award, i que ens arribava a través també del seu àlbum després del All of Poetry, com hem dit, del 2024, on la cançó més destacada va ser aquest tema que escoltem a continuació, una peça coescrita per ella mateixa, la Kelsey Kolick, al costat de Davis Corley i Mark Addison Chandler. Es deia Love Me Like an Outlaw.

Així hem començat el programa d'aquesta setmana del Club del Country, tot destacant la música de Carl Cicolic, la cantant canadenca, que no només ens ha portat bons temes basats en els seus àlbums, com aquell de debut el 2019, anomenat com ella, publicat de manera independent per Anthem Entertainment, sinó que també ha fet bones versions de temes més clàssics, com per exemple Dadejats, o quan el juliol del 2025 es va atrevenir amb aquella fantàstica peça que ara ens acompanyarà. Era una versió que va fer d'aquest Carrying Your Load With Me.

El preciós Carrying Your Love With Me, la cançó de Steve Vogart i Jeff Stevens, que va convertir en un èxit George Strait el 1997 des de l'àlbum del mateix nom. Precisament de George Strait voldríem escoltar ara, recordant-lo, una de les seves cançons aquí al Club del Country, una cançó que va interpretar per al seu àlbum de 2024, aquell Cowboys and Dreamers, la darrera aproximació que se'ns ha fet en la seva música. Una versió del tema co-escrit i anteriorment enregistrat per Waylon Jennings per al seu àlbum de l'any 75, Dreaming My Dreams. Era aquest Waymore's

0: recorda George Strait i novetats discogràfiques a càrrec d'un personatge dels que encara continua donant guerra malgrat la seva avançada d'edat. Ens està preparant nou disc amb Willie Nelson, Dream Chaser, i el dia 21 de maig de 26 estrena senzill. Willie Nelson amb aquesta cançó, proposta que es diu Fly Away.
1: I've been sitting in this prison

Arribant a la meitat del nostre programa i recordant alguna de les cançons que van ser número 1 al 2013, com per exemple aquesta peça de Devan Perry, aquest Joan Neal i Ray Perry van coescriure la cançó amb John Davidson i Jack O'Brien. Aquesta cançó pertanyia a l'àlbum Pioneer, del qual en va ser el segon senzill. Cançó que arribava al número 1, igual que ho va fer el tema de Randy Houser, Running Out of Moonlight, realitzada com a segon senzill del seu tercer àlbum d'estudi, How Country Feels, escrita per Dallas Davidson, Ashley Gorley i Kelly Lovelace.

Els records són des del 2013, abans de passar al més nou d'una cantant anomenada Holly Brand, coneguda artista i compositora de música country, cristiana, bàsicament, originària de Mississippi, als Estats Units, que va guanyar molta popularitat després de participar a la temporada 23 del famós programa de televisió The Voice, dins l'equip de Kelly Clarkson, on va arribar a les semifinals. El darrer que sabem d'ella és una cançó de febrer d'aquest 26. Aquesta peça porta el nom de I Know Somebody.

excel·lent i prometedora artista que, quan tenia només 10 anys, va guanyar un concurs local que li va permetre actuar com a talonera del famós cantant de country Blake Shelton, que anys més tard tornaria a coincidir amb ella com a jutge a The Voice. Ens ha traslladat bones cançons a través d'aquest temps, tot i que no es prodiga excessivament massa aquell One Thing He Wouldn't Do, per exemple, a la tardor del 2025, un tema de debut amb el segell discogràfic, i després el Tennessee Christmas, cançó nadalenca del 2025, també el senzill I Know Somebody, que acabem d'escoltar editat, com hem dit, el mes de febrer. El passat 2025 ens va portar aquesta peça anomenada One Thing.

aquest 2026 hem tingut la sort de la recuperació d'un concert en directe del malagunyac Keith Whitley, en directe des d'Austin el 1989, i entre elles cançons com aquesta, el seu famós tema anomenat When You Say Nothing At All, o aquest Miami, Miami.

0: Pascal, thank you very much.
1: Des d'un parell de temes amb el nostre programa per recordar la seva música i la seva presència sempre magnífica en el món de la música, tot i que mor massa aviat. Keith Whitley en directe amb aquest àlbum recuperat el 2026 de l'actuació en directe a Austin. Anem a escoltar ara el més nou de Jason Aldean.

Doncs els artistes més destacats del que era el mainstream country de fa uns anys, ara ja superat per altres subestils de la música country, però que continua portant molt bona música i triomfant amb el seu senzill Songs of Our Us, és el 12è àlbum d'estudi de Jason Aldean, publicat a través de BBR Music Group i el seu propi grup musical Macon Music, produït per Michael Knox, el primer àlbum de peces originals que publica en els darrers 3 anys. L'últim va ser aquell 2023 amb el Highway Desperado. Aquesta és una de les cançons que han sortit com a senzill. Aquest How Far Does a Goodbye Go va ser el senzill d'avançament d'aquest àlbum, cançó escrita per Kurt Allison, John Edwards, Tolly Kennedy i John Morgan. I la segona i triomfadora ha estat aquest Don't Tell On Me, una cançó que ha escrit al costat de Kurt Allison, Tolly Kennedy, John Morgan i Lydia Fallon.

El cantant nascut a Macon, a Georgia, el 1977, ens ha portat molt bones cançons amb senzills d'avançament com Help You Remember, Hard to Love You, Loving Me Too Long, però també diversos duets, com per exemple amb en David Lee Murphy, amb la seva esposa Brittany, o amb el Luke Bryan, amb el tema que dona nom al disc. Aquest àlbum és Songs About Us.

Jason Aldean ens ha acompanyat i per acomiadar el programa del dia d'avui no podríem deixar de pensar el que seria un bon aniversari si no fos perquè ens va deixar una de les personalitats gràcies a les quals jo estic en el món de la música country des de fa tants anys. El naixement el 27 de maig del 1939 a Floyd Ada, a Texas, d'un dels millors intèrprets i compositors que ha donat la música, en Donald Ray Williams, en Don Williams. Avui volem recordar el seu primer èxit d'aquest cantant que ens va deixar el passat 2017. La cançó, la primera que va triomfar, 1974, aquesta cançó que portava el nom de I Wouldn't Want to Live If You Didn't Love Me. Adéu-siau i fins la propera setmana. Sometimes you may think I take you for

0: A Ripollet Ràdio.
1: Viatge a Ongo Bongo, el planeta dels somnis.
0: El planeta dels somnis.